Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 8 de maig, concert de la pianista empordanesa Emma Straton.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.

0: A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Especialment entre el 15 d'abril i el 15 de maig. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha obert la convocatòria per cobrir la plaça de jutge-jutgessa de pau substitut-substituta. Per poder presentar-s'hi, cal tenir la nacionalitat espanyola, ser major d'edat i no estar incurs en cap de les causes d'incapacitat que estableix la Llei Orgànica del Poder Judicial. Per a més informació, es pot consultar l'apartat d'anuncis de la seu electrònica dins del web municipal. El termini per presentar les propostes es tanca el dia 8 de maig. El tràmit es pot fer de manera presencial demanant cita prèvia a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, o bé per internet a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Més informació al telèfon 872-220-646.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
1: Bon dia, bona hora. Les educadores de les llars d'infants Pops i Lola Anglada s'han sumat a la vaga d'aquest dijous.

0: Les educadores han participat de la convocatòria de la plataforma 03 que agrupa entitats i sindicats del sector i que aquest dijous ha fet mobilitzacions a diverses ciutats catalanes. La plataforma reclama millorar les condicions laborals, reduir les ràtios, garantir més recursos educatius i avançar cap a la gratuïtat de l'etapa 03, considerada essencial per al desenvolupament infantil. En uns minuts tindrem els estudis Imma Anguita, portaveu de Som Infància i educadora dels POPs. És el tema de portada d'aquest Bon Dia, Bona Hora de divendres 8 de maig. I aquestes són altres informacions que també tractarem dins d'aquest informatiu que comença en aquests instants. Ens farem ressò de com ha anat el Dia de les Esquadres, celebrat ahir al nou amfiteatre amb motiu del 30è aniversari de l'àrea bàsica policial de la Selva Litoral dels Mossos d'Esquadra. També recordarem que avui al matí fa parada a Lloret una oficina mòbil per fer tràmits amb la Generalitat i parlarem de les millores en el trajecte de bus que uneix la vila amb Girona. En esports parlarem del Campionat de Catalunya base d'hoquei patins aquest cap de setmana al pavelló, de les dues competicions de natació massives a la piscina i de com es presenta la Lloret Trail, a més dels partits previstos aquests dies. Donarem veu a l'Institut Coll i Rodés, que avui organitza el concurs de daiquiris i dimecres que ve una xerrada al teatre sobre com funciona el cervell dels adolescents. I ja en l'agenda cultural, amb les previsions del cap de setmana, destacarem l'inici del cicle Nits de Piano, l'esperada primera edició de la Fèria d'Abril, a més del monòleg Qui va matar el meu pare o les quatre obres de microteatre al Casal de l'Obrera. Com sempre, titulars del dia, portades dels diaris i previsió meteorològica. Aquesta és, doncs, una nova edició de l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora de Nova Ràdio Lloret. Avui el fem possible Moisès García, Rosa Giral i qui us parla, Josep Altafulla.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: I en Xavier Segura és qui ens proporciona la previsió meteorològica. Avui és divendres i tenim el cap de setmana a tocar. Per tant, quina és la previsió del temps? Xavi, bon dia.
2: Bon dia. Avui, en principi, serà un dia aprofitable. Variabilitat en el cel, moments de clarianes o de sol, també d'intervals de núvols, en principi sense precipitacions. Els xàfecs tornarien a quedar, doncs, més concentrats cap al sud, prelitoral, interior, Pirineu, i per tant, en principi, al marge, aquí la zona de la selva marítima, amb unes temperatures semblants o que sumaran algun grau més. Un ambient suau al centre del dia i fredor a primeres i a últimes hores. I de cara al cap de setmana, doncs bé, el temps viurà dues cares ben diferents. Dissabte serà un dia força gris i els mapes mantenen que tindrem una tongada de pluges que escombrarà tot el país de sud a nord a causa del pas d'un front associat a una borrasca ubicada a l'oest de la península Ibèrica, a l'Atlàntic, i aquí, a Lloret, la pluja arribaria sobretot a partir de la tarda i fins la nit. Per tant, paraigua mà amb aquests termòmetres a ratlla de cara al primer dia del cap de setmana, però diumenge canvi radical. La calma, el sol, es tornarien a imposar i, per tant, seria una jornada clarament més aprofitable, amb unes temperatures que començaran a pujar més, més bonança, un punt de calidesa al centre del dia i, de fet, la setmana que ve els termòmetres encara pujaran més i sembla que es podrien repetir alguns ruixats de tarda.
0: Gràcies, Xavi, per aquesta informació que complementem amb la temperatura que registra en aquests moments Lloret de Mar. 14 graus centígrads amb un 80% d'humitat relativa a l'aire. És la informació que en aquests moments copsem des del centre del nostre municipi. I ara mateix anem a repassar com ens aixequem en aquest dia des del punt de vista informatiu. Diari de Girona, en primera plana, ofereix les següents notícies en forma de titulars. Trànsit preveu un tram de velocitat variable a l'AP7. Amb imatge il·lustrativa, una nit de talent i referents amb la tercera nit de la dona del Diari de Girona. En successos destaca aquest rotatiu: presó per a la dona acusada de matar la parella en un traster a Salt. L'Espar Girona surt de la pista del València amb la final a l'abast, 67-66, el resultat final. I manifestació de les educadores per dignificar l'etapa dels 0 a 3 anys. Al Punt Avui llegim: 50 anys de la reclamació per un teatre al servei del poble. El Festival Grec que celebra mig segle d'història amb una programació que, des de Montjuïc, irradia a 58 espais de la ciutat. La resta de premsa escrita, de caire generalista. Avui ofereix les següents informacions en les seves respectives portades. El País: Espanya negocia contrarrellotge la repatriació en 22 països. I també llegim: esclat violent en el Reial Madrid. A El Periódico de Catalunya: la mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no. També amb imatge de Donald Trump i Lula da Silva, el titular "L'estranya parella". I una altra informació al Periódico de Catalunya: les concessions en infraestructures de mobilitat atrauen a 60 empreses. Ens referim ara a El Mundo. Els experts alerten: el contagi és més senzill del que s'ha comunicat. I pel que fa al hantavirus, i en un apunt d'esports, entre cometes, Tchouaméni i Valverde amastegots en un vestidor amb dos bàndols. El diari La Vanguardia: Sanitat obligarà els espanyols de l'Ondius a confinar-se en un hospital. Imatge per l'anfitrió del Papa que espera a Barcelona, mentre Lleó XIV demana treballar incansablement a favor de la pau. Al diari La Razón llegim: Canàries denuncia que el govern encara li amaga informació del vaixell, i les màfies exploten la regularització d'immigrants del govern de Sánchez. Finalment, a l'ABC, un únic titular, una única informació. El president de les Canàries diu, Fernando Clavijo, que no hi havia cap necessitat que Espanya acollís aquest vaixell. Són les informacions d'aquesta jornada, amb la qual comença l'informatiu matinal. Bon dia, bona hora.
3: Nova Ràdio Lloret.
4: Nova Ràdio Lloret.
5: Nova. Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
6: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
7: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
8: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
9: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
0: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
4: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
10: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
11: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de piano a Lloret.
0: Aquest divendres 8 de maig, concert de la pianista empordanesa Emma Straton.
11: Nits de piano a Lloret.
0: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
11: Gaudeix del cicle de concerts Nits de piano a Lloret, al Teatre Municipal.
4: Visita l'exposició fotogràfica Un viatge per la història de l'agrupació teatral Casal de l'Obrera. La mostra repassa els 75 anys d'història de l'entitat i es podrà visitar a la Masia de Can Saragossa fins al mes de juny. L'exposició permet conèixer anècdotes de l'entitat i algunes de les disfresses que va dur el casal quan desfilava a la rua de Carnaval. Visita l'exposició sobre els 75 anys del Casal de l'Obrera. Entrada general, 3 euros amb 10 cèntims. Reduït, 1 euro i mig. Horari de visita de dilluns a diumenge de 10 a 12:15 del matí.
12: La ràdio de Lloret de Mar.
1: Bon dia, bona hora.

0: Dos minuts i arribem ja a un quart de nou del matí. Encetem el primer bloc d'informació de caire local. Les educadores de les llars d'infants Pops i Lola Anglada s'han sumat a la vaga feta aquest dijous a Girona, juntament amb altres escoles bressol del territori. Les educadores han participat de la convocatòria de la plataforma 03, que agrupa entitats i sindicats del sector i que aquest dijous ha fet mobilitzacions a diverses ciutats catalanes. La plataforma reclama millorar sobretot les condicions laborals, reduir les ràtios, garantir més recursos educatius i avançar cap a la gratuïtat de l'etapa 03, considerada essencial per al desenvolupament infantil. Les protestes que afecten centres públics i privats coincideixen amb el període de preinscripció i formen part d'una convocatòria d'àmbit estatal. Han anunciat una nova mobilització en aquest sentit pel dia 20 de maig. Ara en parlem aquí a la ràdio, ho fem amb Imma Anguita, que és portaveu de Som Infància i educadora de la llar als Pops. La tenim aquí als estudis i la saludem. Bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Primer de tot, amb aquesta energia, per què us heu sumat a la vaga d'aquest dijous?
1: Ens hem sumat a aquesta vaga del dijous perquè creiem i sabem i tenim del cert que l'educació infantil és una etapa única. Tenim un únic decret, del 0 als 6 anys, però la nostra realitat és una altra. El 03 està invisibilitzat i està desconnectat del sistema d'educació. I, sobretot, això ho permeten les institucions que ens donen els recursos.
0: Mm-hmm. Quines són, doncs, les millores que reclameu com a professionals del sector?
1: Primer de tot, inclusiva. Tenim unes necessitats que cada vegada van en augment, hi ha infants que necessiten unes atencions diferents, llavors necessitem suports, més hores i més professionals especialitzades per poder atendre les necessitats d'aquests infants. Som un sector precaritzat i no és casualitat que sigui així, perquè som un sector altament feminitzat i històricament les cures i la petita infància ha sigut menys reconeguda. Mm-hmm. A més, tenim les ràtios més altes d'Europa. Amb això vull dir que nosaltres, a l'estat espanyol, estem atenent una sola educadora, 8 nadons, com la resta d'Europa sol ser 4 nadons, que és la meitat. A infants d'un any solen ser 6. A la resta d'Europa, en canvi, a l'estat espanyol n'estem atenent 13. I pel que fa als infants de 2 a 3 anys, a l'estat europeu hi ha una mitjana de 8 infants per educadora, nosaltres n'estem atenent 20.
0: Gairebé és el doble sempre que la resta d'Europa.
1: És una brutalitat. A més, el salari, no ens surten els números. Estem parlant de que ara a Barcelona el lloguer no baixa dels 1.160 euros de mitjana. Hi ha educadores que cobren això. Vull dir, no, és que no arriba a final de mes i al final això és dignificar la professió.
0: Mm-hmm. I de cara a l'etapa de 0 a 3 anys, quins canvis voleu de cara al futur?
1: Primer de tot, una dignificació i que se'n reconegui l'etapa educativa com a tal, que es cregui amb l'infant i amb el benestar de l'infant en aquesta etapa educativa. Llavors, no pot ser que quan neix una criatura les famílies no tinguin la seguretat de que el seu infant pot anar a una escola. Hi ha molts infants que queden a fora del sistema educatiu i això ho està permetent les institucions.
0: Hi ha una altra data de mobilitzacions convocada, ho hem comentat, el dia 20 de maig. Seguiran les mobilitzacions fins que us facin d'una manera o altra cas, no? O sigui, que tingueu una resposta positiva en algun sentit.
1: Sí, tot el sistema educatiu ens estem mobilitzant i això significa alguna cosa, no? Estem cansades de viure constantment amb precarietat i no només l'etapa 03, sinó que l'etapa 06, a primària, secundària, universitats, graus mitjans, graus superiors, tot el sistema educatiu s'hauria de fer una clara revisió. Llavors, durant tot el mes de maig i principis de juny hi haurà mobilitzacions, però pràcticament cada dia hi ha una organització brutal. Nosaltres vam encetar l'etapa de mobilitzacions ahir a Girona i, bueno, Girona, Barcelona, Lleida i Tarragona, hi ha moviment estatal, però continuem amb el 12 de maig una mani unitària, el 13 de maig el Baix Llobregat i el Penedès, el 14 de maig a Girona i Catalunya Central, el 15 de maig a Lleida, el Pirineu i Aran, el 18 de maig, el Consorci i el Barcelonès, 19 de maig, Maresme, Vallès Oriental i Occidental, 20 de maig, les educadores, ens reunim totes a Barcelona, i anem a cridar. El 21 segueixen a Tarragona, a Terres de l'Ebre, però tot això, totes les etapes educatives i fins a arribar a finals de maig. Vull dir que estem molt mobilitzades, estem molt unides i tenim molt clar que necessitem una millora.
0: Hi ha una organització ben planificada, veiem. Quan hi ha aquestes manifestacions, si el seguiment és elevat, entenem que les escoles bressols estableixen serveis mínims.
1: Sí. Jo estic molt agraïda de les famílies que ens estan donant molt de suport, perquè si ja és complicat amb l'organització quotidiana del dia a dia poder atendre aquests infants, evidentment quan hi ha una vaga amb els serveis mínims és pràcticament impossible. Llavors nosaltres ja fem divulgació, no?, de que aquest dia hi haurà vaga, per tant, alerta. Hi haurà serveis mínims i això vol dir que potser la llar es converteix en un sistema altament diferent. Llavors les famílies ja s'organitzen i estem molt agraïdes perquè ens donen suport i fins i tot en van veure algunes a la manifestació i això és molt bonic.
0: Doncs no sé si cal afegir quelcom més. El tema és arribar als objectius, no? Pactar-ho. Com veieu l'altra part?
1: Mira, jo sóc molt optimista i espero i desitjo i m'imagino que en algun moment hi haurà un canvi. No tinc clar que per totes les etapes educatives hi pugui haver millores, que tant de bo, però tinc la sensació que entre totes les etapes educatives, el 0-3, com que estem en un moment, com que tenim unes condicions tan precàries i som tan diferents, sí de sí, hi ha d'haver un canvi, sí o sí.
0: Però a què ho atribuïu? A una deixadesa per part de l'administració que cada vegada s'ha anat distendint més en el temps? O com ho enteneu? Com ho expliqueu?
1: Històricament, la nostra etapa educativa va aparèixer com a guarderia, no? Això que ens queixem tant de que no som guarderia, som educació. Què vol dir això? La paraula guarderia ve de guardar. Llavors, el servei de llar d'infants va aparèixer quan les dones es van incorporar en el món laboral. Llavors, ostres, què faig amb la meva criatura, no? I la porto cap a... que doncs, va aparèixer a la llar d'infants. I amb això queda... Ah, sí. I això es va anar professionalitzant perquè els experts han descobert que el cervell d'un infant de 0 a 3 anys és molt plàstic i que és un moment vital de desenvolupament i que sí, cal ser acompanyat d'una manera determinada perquè hi hagi un bon desenvolupament i el futur pugui anar tot més escalat i llavors no haguem d'anar a psicòlegs i tot això que ens està passant i aquestes mancances que tenim com a adults, no? Llavors, ara que sabem tot el reconeixement que necessita el 0-3, anem a buscar-lo.
0: Doncs amb la informació que també ens ofereix la ciència sobre aquest formateig del cervell, no?, de 0 a 3 anys, que és tan important aquesta part vital dels nadons, esperem que aconseguiu l'objectiu, però ja veiem que aneu molt organitzats, organitzades.
1: Sí, estem molt decidides, molt.
0: I que això ha de donar fruits sí o sí. Imma Anguita, gràcies per ser aquí, explicar-ho de primera mà, de primera veu, i això, farem el seguiment corresponent. Gràcies i bon dia.
1: A vosaltres. Adéu.
2: Bon dia, bona hora.

0: Passen 22 minuts de les 8 en punt del matí. Seguim a més informacions. El nou amfiteatre ha estat l'escenari aquest dijous del 30è aniversari de l'àrea bàsica policial de la Selva Litoral dels Mossos d'Esquadra, el que es coneix com a Dia de les Esquadres. Un matí ple d'homenatges que posava l'accent a les actuacions més meritòries. Alguns motius de reconeixement han estat les intercepcions de grans quantitats de substàncies il·legals, el rescat de víctimes retingudes en contra de la seva voluntat, les detencions de lladres reincidents i l'acompanyament i prevenció d'alguns casos de risc suïcida, entre d'altres. També han rebut agraïments institucionals alguns ciutadans per conductes exemplars que han garantit el benestar social. Escoltem Daniel López, inspector de cap de la comissaria ABP de la Selva Litoral.
1: La responsabilitat individual és clau per garantir també la seguretat, per ajudar els cossos de seguretat a fer la seva feina. La importància de comportar-se, de ser cívic, de col·laborar amb els agents i amb la seguretat per a ells poder aconseguir els seus objectius. I per això crec que també demano doncs, aquesta empatia amb els cossos, ajudem-los a fer millor la seva feina. Ells saben molt bé fer-ho, ells estan molt compromesos amb el servei públic, tots els cossos de seguretat, i per això jo crec que també la responsabilitat individual pot ajudar molt a tenir un municipi i un país doncs el màxim segur possible.
0: Evidentment és Adrià Lameles, l'alcalde de Lloret, que en la cerimònia ha posat en valor la cooperació entre cossos policials i serveis d'emergència, així com la importància de la responsabilitat individual com a base de convivència. Ara, però sí que escoltem a Daniel López.
2: Evidentment aquest any doncs, té aquesta connotació emocional que ve afegida, el 2020 25, doncs va representar el 30 aniversari de la nostra comissaria i doncs ens aporta doncs aquest punt molt més emocional, un punt de 30 anys donant servei al territori, donant un projecte en comú i donant aquest servei a la ciutadania, als municipis que hi som, Blanes, Lloret i Tossa de Mar.
0: El moment més emotiu ha estat quan s'ha fet el reconeixement amb la medalla de bronze als Mossos que s'han jubilat, Joan Grau i Joan Vergés. El Dia de les Esquadres ha comptat, a més, amb la participació de la policia local, Guàrdia Civil, Policia Nacional, agents rurals, bombers, Protecció Civil i SEM, entre d'altres.
3: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
0: Més coses. Avui al matí una oficina d'atenció ciutadana mòbil de la Generalitat farà parada a Lloret i permetrà als veïns que s'hi acostin per fer tràmits administratius. L'oficina es posarà en marxa a les 9 del matí fins a les 11 al carrer dels Mestres, amb avinguda de Vidreres. Permetrà fer gestions com l'IDECAT mòbil, consultes, tràmits de família nombrosa o monoparental, dependència, discapacitat i teleassistència, amb suport d'un agent i signatura digital. El servei no serà puntual, tornarà periòdicament amb cites ja programades al llarg de l'any. Formarà part d'un desplegament de la Generalitat que arribarà a uns 200 municipis i més de 600.000 persones dins una xarxa de rutes territorials. El servei es prestarà amb unitats mòbils adaptades i espais d'atenció i autoservei amb l'objectiu de facilitar l'accés a l'administració sense que el ciutadà s'hagi de desplaçar fora del seu municipi, en aquest cas Lloret de Mar. Més notícies. La Generalitat reforçarà la línia de bus interurbà entre Lloret de Mar i Girona en la mar d'un pla urgent de millora de transport públic per carretera presentat aquesta setmana. La connexió entre els dos municipis és una de les incloses dins el paquet d'actuacions impulsat pel govern català per donar resposta a l'augment sostingut d'usuaris del servei de bus interurbà, especialment en aquells corredors afectats pel traspassament de passatgers procedents de Rodalies. El pla, dotat amb 21 milions i mig d'euros, preveu actuacions en prop d'un centenar de línies d'arreu de Catalunya i contempla increments de freqüència que s'implantaran progressivament en un termini d'entre 4 i 6 mesos. Segons fonts de territori, en alguns corredors la demanda del transport interurbà ha experimentat increments d'entre el 10% i el 30% durant els darrers mesos. Entre els factors que expliquen aquest creixement hi ha l'augment de residents fora de Barcelona que s'hi desplacen diàriament diàriament per motius laborals o acadèmics. La reducció de l'ús del vehicle privat entre els joves i les incidències recurrents del servei de Rodalies també són altres motius. A les comarques gironines, el reforç de la línia Lloret de Mar-Girona respon a l'elevada utilització d'aquest servei tant per estudiants i treballadors com per usuaris que fan connexió amb altres modes de transport.
3: Bon dia, bona hora.

0: 3 minuts i arribem a 2:15 de matí. Obrim plana d'esports. Lloret de Mar acull a partir d'aquest divendres el Campionat de Catalunya d'hoquei base. La competició té diverses seus i en concret a Lloret es disputaran els partits de les categories femenines sub-15 i sub-19. El campionat comença avui amb les primeres parts i acabarà amb els primers partits, volem dir, i acabarà el diumenge amb les finals. Hi haurà diferents seus en presència de diferents categories, a la vi juvenil, a més de sub-15 i sub-19 femenina. Com diem, les finals estan previstes per diumenge, se celebraran al matí al Pavelló Municipal d'Esports. A 10:45 es disputarà la final de la categoria sub-15, mentre que a les 12 serà el torn de la categoria sub-19. La resta de seus són Blanes, Maçanet de la Selva, Tordera i Malgrat de Mar. I en volem parlar ara i aquí, ho fem amb Cati Fontaner, delegada de la Federació Catalana de Girona. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Com es presenta aquesta nova edició d'aquest Campionat de Catalunya d'hoquei en categoria de base?
1: Amb moltes ganes, molta il·lusió, estem a punt de fer el tret de sortida. Ara a les 10 comença ja la competició. Totes les seus ja estan preparades, els equips ja comencen a arribar i tenim 5 seus, que són Tordera, Malgrat, Lloret, Blanes i Maçanet, i competirem amb 6 pistes, a Blanes amb 2 pistes i la resta amb una pista. Tindrem uns 106 partits durant tots els 3 dies que dura la competició. Comencem avui divendres a les 10 del matí i acabarem el diumenge a la tarda. Això representa més de 1.000 esportistes que competiran amb les categories aleví, juvenil, fem 15 i fem 19. Sí que volia destacar que aquest any el FEM19 és la primera vegada que competeix en un campionat de Catalunya. Això és una fita molt important per la federació, pels esportistes i pels clubs. La primera vegada que en femení tindrem les mateixes categories que en masculí. Això és importantíssim per l'hoquei femení. Com he dit, una fita molt important per poder assolir la primera vegada aquest Campionat de Catalunya FEM19.
0: Caram, gairebé, amb la primera pregunta ja m'ha explicat gairebé tot. El que sí queda per preguntar és, hi ha algun club que sigui favorit?
1: Això és molt difícil de dir, perquè la veritat, als campionats sempre hi ha sorpreses. Pensem que són els millors equips de Catalunya, que han lluitat durant tota una temporada per assolir i poder arribar fins aquí. Els 8 primers, 8 segons en categoria de cop de campionat de Catalunya i els millors tercers i quarts en Copa Elit, perquè hem de dir que en aquest campionat juguem 2 campionats. Hi ha el campionat de Catalunya i la Copa Elit. Per tant, els veurem partits molt interessants, molt intensos, i els millors de Catalunya, els millors de tota aquesta temporada que s'ha jugat des de l'octubre fins ara. Dir qui serà el favorit? Difícil. Jo no m'amullo.
0: Cati, una cosa. 3 de les seus, Lloret, Tordera i Maçanet, tenen els seus primers equips en categories altes de l'hoquei estatal. Això vol dir que el torneig, per dir-ho d'alguna manera, es fa en un territori amb molta tradició d'aquest esport.
1: Correcte. Estem contents perquè tenim un esport molt arrelat a les contrades gironines i aquí a Tordera i a Malgrat. Vull dir que estem contents. És una tradició, la veritat. Lloret mateix és un club que es va fundar el 1969. Ha estat un dels clubs amb molta tradició hoqueística, han apostat molt per la base, treballen molt i molt bé, i això ens dona una gran satisfacció a la federació. Estem a punt d'acabar la Lliga d'Hockey Plata. Lloret ara va primer. Vull dir que això es veu, doncs, la feina que ha fet la Junta, que ha fet els tècnics, que fan els esportistes per arribar fins aquí dalt.
0: I Lloret serà la seu de les categories femenines sub-15 i sub-19. Quins equips són els que es veuran per aquí?
1: Nosaltres aquí a Lloret tindrem el FEM 15, com dius molt bé, i el FEM 19. Són equips importants. En FEM 19 tindrem el Torrelles, tindrem el Bigues i Riells, tindrem el Palau de Plegamans, tindrem el Salt, el Sant Cugat i el Cerdanyola. I per FEM 15, en Campionat de Catalunya, aquí a Lloret, també tindrem el Voltregà, el Mollet, el Palau, que el Palau està en les dues categories, el Cerdanyola, el Bigues, que també estan les dues categories, el Salt, que també estan les dues categories, el Vila-sana, i això, clar, fa que aquests clubs que tenen ja totes les categories, doncs que hi hagi molt més nivell i que el femení pugi en nivell, en tècnica, i això, clar, igualar amb el femení, amb el masculí és molt important.
0: I això vol dir també que es veuran partits molt macos, aquí a...
1: Molt igualats,
0: molt igualats,
1: exacte.
0: Sí. Per tant...
1: Molt intensos, molt igualats, amb molta tècnica, vull dir, val la pena, gaudir aquests dies d'hoquei. D'hoquei masculí i femení.
0: Per acabar, com a delegada de la Federació Catalana a Girona, l'hoquei català es troba en un bon estat de salut, podríem dir?
1: Jo crec que sí. Cada any tenim més llicències, cada any es veuen més equips en les pistes, cada any veiem que la qualitat va pujant, i això, és clar, és gràcies, doncs, a l'esforç que fan els clubs i l'esforç que fan els tècnics per donar aquesta qualitat, aquest punt, doncs, un plus més cada any. I sobretot jo agrairia també a les famílies, perquè les famílies donen un suport importantíssim. Sense elles, segur, seria difícil que hi hagués tot aquest engranatge per poder tirar endavant a l'hoquei.
0: Doncs a partir de les 10 del matí l'espectacle, els estics que ja poden sonar. Cati Fontaner, gràcies per tota aquesta informació, i ara ja sabem quin pla tenim també per tot el cap de setmana parlant d'hoquei patins en concret. Moltes gràcies per aquesta comunicació.
1: Merci, jo només us volia dir que us animeu i que vingueu a veure hoquei patins, tant masculí com femení, tant a Lloret com a Malgrat, com a Tordera, Maçanet o Blanes, que gaudiu aquest cap de setmana d'hoquei.
0: Gràcies, Cati, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ara passen 6 minuts per arribar a dos... ara passen 6 minuts de 2:15, que no és el mateix. I ara és el temps per la previsió meteorològica. Xavi Segura, bon dia.
2: Bon dia. Avui, en principi, serà un dia aprofitable. Variabilitat en el cel, moments de clarianes o de sol, també d'intervals de núvols, en principi sense precipitacions. Els xàfecs tornarien a quedar, doncs, més concentrats cap al sud, prelitoral, interior, Pirineu, i per tant, en principi al marge, aquí a la zona de la selva marítima, amb unes temperatures semblants o que sumaran algun grau més. Un ambient suau al centre del dia i fredor a primeres i a últimes hores. I de cara al cap de setmana, doncs bé, el temps viurà dues cares ben diferents. Dissabte serà un dia força gris i els mapes mantenen que tindrem una tongada de pluges que escombrarà tot el país de sud a nord a causa del pas d'un front associat a una borrasca ubicada a l'oest de la península Ibèrica, a l'Atlàntic, i aquí, a Lloret, la pluja arribaria sobretot a partir de la tarda i fins la nit. Per tant, paraigua mà amb aquests termòmetres a ratlla de cara al primer dia del cap de setmana, però diumenge, canvi radical. La calma, el sol, es tornarien a imposar i, per tant, seria una jornada clarament més aprofitable, amb unes temperatures que començaran a pujar més més bonança, un punt de calidesa al centre del dia i, de fet, la setmana que ve els termòmetres encara pujaran més i sembla que es podrien repetir alguns ruixats de tarda.
0: Gràcies, Xavi, per aquesta informació. La temperatura va pujant, ara mateix 16 graus, amb un 80% d'humitat relativa a l'aire al centre de Lloret de Mar. Ens disposem a repassar les informacions més destacades que dona aquest divendres 8 de maig de 2026. Ho fem repassant les primeres planes dels diaris. Diari de Girona, Trànsit preveu un tram de velocitat variable a l'AP7. Presó per a la dona acusada de matar la parella en un traster a Salt. Manifestació de les educadores per dignificar l'etapa del 0 a 3 anys. Una nit de talent i referents amb imatge il·lustrativa de la tercera nit de la dona del diari de Girona. I un apunt esportiu, en aquest rotatiu, l'Espar Girona Bàsquet surt de la pista del València amb la final a l'abast, amb el resultat final de 67-66, un punt només de diferència. El punt avui destaca aquesta informació monotemàtica. 50 anys de la reclamació per un teatre al servei del poble. El Festival Grec celebra mig segle d'història amb una programació que, des de Montjuïc, irradia a 58 espais de la ciutat. La resta de premsa escrita de caire generalista. Avui El País obre dient Espanya negocia contrarrellotge a la repatriació en 22 països i esclat violent en el Reial Madrid. A El Periódico de Catalunya, la mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no. L'estranya parella, imatge de Donald Trump i Lula da Silva. Juga amb aquest títol El Periódico de Catalunya i aquesta imatge dels dos dirigents internacionals. Les concessions en infraestructures de mobilitat atrauen a 60 empreses. És una altra de les informacions a El Periódico de Catalunya. Diari El Mundo. Els experts alerten, el contagi és més senzill del que s'ha comunicat. I un apunt esportiu, si ho podem dir-ho així, Tchouaméni i Valverde amb estagots en un vestidor amb dos bàndols. La Vanguardia, en primera plana. Sanitat obligarà els espanyols de l'Ondius a confinar-se en un hospital. Imatge per l'anfitrió del Papa que espera a Barcelona. I Lleó 14 demana treballar incansablement a favor de la pau. Finalment, a La Razón, Canàries denuncia que el govern encara li amaga informació del vaixell. També es fa ressò que les màfies exploten la regularització d'immigrants del govern de Sánchez. Al diari ABC, una única informació, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, diu que no hi havia cap necessitat que Espanya acollís aquest vaixell. Ens referim al portal informatiu 324, ara mateix el 3CAT. Aquestes són les notícies més importants, més destacades. Es pot obligar a fer una quarantena als passatgers del creuer amb antivirus? Què hi diu la llei? És un dels apunts que també ofereix aquest portal digital. Fotografia pel fotògraf català que va ser a l'Ondius fa un mes. Diu que el vaixell té una seguretat i higiene extremes. També és notícia que Bizum aterra els establiments físics enmig de la desconfiança del comerç. Això serà l'adeu de les targetes? Ho sabrem també llegint aquest article. Al portal digital també podem llegir que Majorel planteja un ERO per a 347 treballadors de Barcelona, més de la meitat del que té aquí. Pintar-se un bigoti, així és com se salten els nens britànics la verificació en línia de la majoria d'edat. A nivell internacional, Trump i Lula exhibeixen cordialitat malgrat les tensions per Bolsonaro, l'Iran i els aranzels. També és notícia al 3CAT desinformació sobre l'antivirus. N'hi ha vacuna efectiva ni té relació amb la Covid. Sindicats de l'educació acusen els Mossos d'infiltrar dues agents en una assemblea de docents. També és notícia avui al 3CAT, llibertat provisional per a la mare acusada de maltractar el nadó i es manté el pare a la presó. de caire internacional, Israel diu haver matat un cap militar d'Hezbollah en els primers atacs a Beirut des de la treva. Tornant a Catalunya, el Besòs i el Maresme, pisos que cauen a trossos i expectativa pel pla de rehabilitar-ne 4.000. I, finalment, un apunt esportiu, com dèiem també en els diaris estatals, entre cometes, un segon assalt entre Valverde i Tchouaméni acaba amb l'uruguaià a l'hospital amb punts de sutura. Aquestes són les notícies més importants, més rellevants d'aquesta jornada.

0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: 2:03. Seguim el Bon Dia, Bona Hora. Ho fem en plana esportiva. Lloret de Mar serà aquest cap de setmana l'epicentre de la natació catalana i estatal. La piscina acull dos esdeveniments multitudinaris que organitza el Club Natació. De cara a dissabte se celebrarà el trofeu de Lloret, anomenat des de fa uns anys Memorial Sensei Fossano, que, a més, serà la quarta etapa del circuit Girosona. La competició reunirà més de 700 nadadors de 35 clubs d'arreu de Catalunya, a més un equip de Mallorca. Escoltem Olga Valls, presidenta del Club Natació, que destaca que porti aquest torneig el nom d'en Fossano.
2: Ell ho va iniciar i des de la seva mort primer vam tenir clar de posar posar el seu nom a la travessia de Lloret, doncs és un el que ell va iniciar i llavors també aquest memorial en el trofeu, doncs és una persona que cal recordar-la i la recordarem sempre.
1: Això dissabte. De cara a diumenge se celebrarà la final del Campionat de Catalunya per delegacions en les categories Benjamí, Alaví i Infantil. És una cita on hi haurà prop de 500 joves esportistes. En total, 10 nedadors del Club Natació Lloret seran els encarregats de defensar els colors de la vila i de Girosona.
2: Tenim aquests 10 representants, que això també és un orgull, perquè vol dir que tenim en totes les categories nedadors que despunten, i a més, vull dir, per la categoria benjamina no, però per la lavina infantil i en el trofeu també per als més grans en categoria infantil, júnior i absoluta, és una de les últimes oportunitats que tenen per fer mínimes per anar als campionats de Catalunya i Espanya, que comencen a mitjans de juny.
1: Des del club es mostren orgullosos d'acollir aquest supercap de setmana esportiu. També en esports parlem ara de la Lloret Trail, que aquest diumenge celebra la seva 7a edició a Lloret, consolidant-se com una de les curses de muntanya de referència. El regidor d'esports, Frederic Guic, destaca que la prova va néixer en plena pandèmia i ha mantingut un creixement constant.
3: Doncs arriba una nova edició de la Lloret Trail, 7a edició ja. Vull recordar que van començar en pandèmia, va ser una de les primeres curses que es va fer durant la pandèmia i, com sempre, èxit assegurat, més de 500 corredors i corredores. Agrair a les empreses que donen suport en aquesta cursa, com pot ser Kids and Us, que fan les curses infantils, i Acerco, que és el naming d'aquesta cursa, i com no, doncs el Club Atletisme La Sansi. Us esperem a tots el diumenge, jo hi seré.
1: La jornada inclou el campionat de relleus en un circuit de 1.500 metres. Posteriorment s'inicia la Lloret Trail Popular amb recorreguts de 6 i 16 quilòmetres, oberts a tots els nivells, a més de la prova infantil. Donem pas a l'organització, és José Luis Blanco de La Sansi.
4: Serà campionat de Catalunya de trail mixta, i la veritat és que, bueno, els equips ja estan preparant-se, perquè, bueno, és un circuit que està dintre del Tour de Buc, que és de 1.500 metres, serà a les 8:50 del matí del proper diumenge, i després també ja farem la Lloret Trail amb, bueno, com sempre, les últimes edicions en circuit de 6 quilòmetres i 16 quilòmetres, és apte per tots els nivells. Això és important perquè, bueno, hi ha gent que anirà pràcticament caminant i altres aniran corrent més forts, i la veritat és que, bueno, amb moltes ganes de que arribi diumenge per poder gaudir d'una gran cursa i de la població de Lloret, perquè la veritat és que, bueno, tenim un avantatge que els participants podran veure mar i muntanya al mateix moment de córrer, i això també, vulguis o no hi ha moltes curses que ho poden fer.
1: Segons l'organització, la cursa continua creixent en participació i projecció esportiva. I parlem ara d'un altre esport. El Club Tenis Lloret ha estat un dels equips més guardonats en la Diada del Tenis Gironí, celebrat el passat 1 de maig a les instal·lacions del Club Tenis La Bisbal. L'entitat lloretenca va rebre els trofeus de 5 títols de campió i 3 de sotscampió. Un dels responsables del Club Tenis Lloret, Cristian Martínez, destaca el protagonisme del club en la gala i el bon paper dels equips femenins de l'entitat.
5: El Club Tenis Lloret, doncs, va tenir un paper molt destacat dins de la gala, ja que va ser un dels clubs amb més títols aconseguits durant la temporada passada, amb un total de 8 títols, 5 de campió i 3 de sotscampió. Destacar també que 8 d'aquests títols, 4 van ser per equips femenins. I també destacar doncs, que la salut del Club Tenis Lloret és bona, ja que entre tenis i pàdel doncs, constantment, setmana rere setmana, doncs, veiem que el nombre de participants en competicions doncs, està creixent.
1: Les categories en què el Club Tenis Lloret va ser campió la temporada passada van ser les següents: benjamí femení, infantil femení, infantil masculí, sènior més 30 i sènior més 40.
0: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
1: I ja posats a 12 minuts per arribar a les 9 del matí, repassem la jornada esportiva del cap de setmana. De fet, ja hem començat fa estona parlant d'aquest torneig d'hoquei base que comença a partir de les 10 del matí avui mateix i que s'allarga fins diumenge. Però la jornada esportiva del cap de setmana del Club Hoquei Lloret és per aquest diumenge precisament, i si els resultats acompanyen, podria ser matemàticament campió de Lliga i assolir l'ascens a la màxima categoria. Per fer-ho, però, necessita guanyar el seu partit a la pista del Vic i que el Manlleu, el segon classificat, perdi a casa contra el Dominicos. Tot pot passar. Els dos partits d'aquesta penúltima jornada de l'Hoquei Lliga Plata jugaran amb horari unificat aquest diumenge a 4:15 de la tarda. Els lloretencs són primers, mentre que el rival d'aquesta jornada, el Vic, arriba a la cita en el tercer lloc de la classificació. També es disputarà la penúltima jornada en la primera catalana de futbol. Qui més s'hi juga és el Club de Futbol Lloret, que necessita guanyar per seguir amb opcions matemàtiques per lluitar per l'ascens de categoria. Els homes de Mos Gasca rebran la visita de la Unió Esportiva Figueres. Serà aquest dissabte a les 6 de la tarda al Camp Municipal d'Esports. Els lloretencs arriben a la cita com a tercers classificats, mentre que el Figueres lluita per la permanència. Per tant, un duel en què els dos equips tenen objectius de molta importància. I la jornada 29 de la primera catalana també deixa un partit de la Juventus Lloret, que es desplaçarà al Camp del Granollers per jugar aquest dissabte a les 4 de la tarda. En aquest cas, els homes d'Skender Seixi arriben al tram final de la competició sense res en joc i són cinquens amb 43 punts. Els rivals, el Granollers, també no s'hi juguen res i s'hi ocupen la setena plaça en aquests moments amb 38 punts. I pel que fa al bàsquet, sènior masculí del bàsquet Lloret enfrontarà la 27a jornada de la Supercopa, serà amb un partit a casa davant del Samà Vilanova. El partit està previst per també dissabte a les 5 de la tarda. Els lloretencs arriben a la cita novens en dinàmica negativa de resultats. El Samà Vilanova, per la seva part, és el segon classificat. I també jugarà el sènior femení de bàsquet Lloret en la jornada 25 de la primera catalana. Les lloretenques es desplaçaran a la pista del Llefià per jugar aquest diumenge a 8:15 de la tarda. El bàsquet Lloret femení va trencar la passada jornada la mala dinàmica que duien i volen la segona victòria consecutiva. Ara mateix són novenes, mentre que les noies del Llefià ocupen la segona posició.

0: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: 8 minuts, arribem a les 9 en punt. Obrim aquest bloc d'informació parlant de l'Institut Coll i Rodés. Els cicles d'hostaleria i turisme celebren aquest divendres la quarta edició del concurs de Daiquiris, una cita de cocteleria ja consolidada. L'esdeveniment tindrà lloc a l'Hotel Fergus amb la participació de 7 escoles d'hostaleria d'arreu del territori que competiran per demostrar el seu talent. Els participants hauran d'elaborar un còctel d'autor i un còctel sense alcohol, a més de participar en una exhibició de flair davant d'un jurat d'experts del sector. Ho explica tot plegat la directora del Coll i Rodés, Lluïsa Peralta.
2: Aquest proper dia, divendres, dia 8 de maig, els cicles formatius d'hostaleria i turisme de l'Institut Ramon Coll i Rodés organitzen la quarta edició del concurs de daiquiri de cocteleria, que tindrà lloc, com he dit, el proper 8 de maig a partir de les 10 del matí. Aquest esdeveniment s'ha consolidat com una cita de referència per a la formació professional i enguany tenim l'honor de comptar amb la participació de 7 escoles d'hostaleria d'arreu del territori. Serà una ocasió excepcional per veure en acció els futurs talents del sector, que demostraran el seu rigor tècnic i destresa i creativitat davant d'un jurat d'experts. Quan serà? El dia 8 de maig. A quina hora? A les 10 del matí. Lloc? A l'escola d'hostaleria, a dalt al rooftop de l'Hotel Fergus. I l'acte inclou el concurs d'un còctel d'autor i un còctel sense alcohol.

0: Oferirà una aproximació científica i divulgativa al funcionament del cervell adolescent i els processos d'aprenentatge en aquesta etapa. La sessió també reflexionarà sobre el paper de l'educació i la família en l'acompanyament dels joves, posant en relleu la importància d'entendre com funciona el seu cervell. La xerrada s'ha previst, com diem, el pròxim dimecres 13 de maig, a les 7 de la tarda, i serà al Teatre Municipal.
1: Bon dia, bona hora. Tot el que cal saber a primera hora del matí.
0: I, finalment, la Biblioteca de Lloret acull avui una nova activitat adreçada a dones embarassades dins el programa Nascuts per Llegir, que promou el vincle amb la lectura abans del naixement. La sessió estarà conduïda per una musicoterapeuta i combinarà poesia, música i moviment corporal amb l'objectiu d'afavorir la connexió entre la mare i el nadó i viure un moment de calma i consciència durant l'embaràs. Escoltem la directora de l'equipament de la Biblioteca Municipal, Gisela Ruiz.
2: És aquesta mirada global d'entendre que la connexió amb l'infant a través de la paraula, doncs, comença a partir de quan ja tens, doncs, el nadó a la panxa, i que per tant ja aquí ja podem començar, doncs, a cantar, a parlar amb el nostre fill, no? I a iniciar la lectura, que la lectura, doncs, encara que sempre ens sembla, no?, que la lectura comença en el moment que entenen totes les paraules o que les poden llegir, la lectura comença des del dia zero, en què els hi podem regalar paraules, el ritme de les paraules, les petites poesies, les petites cançons de bressol.
0: L'activitat forma part d'una proposta més àmplia que vol introduir la lectura, la música i la paraula com a eines de desenvolupament primerenc.
2: I el que diuen els estudis dels experts de la lectura en aquesta primera etapa és la importància del reconeixement de l'infant, de la veu del seu pare i de la seva mare, però en aquest cas de la seva mare, que és qui l'està gestant, doncs que aquest vincle, doncs, té una sèrie de beneficis en el desenvolupament neuropsicològic de l'infant, no? I per tant, a través de la paraula cantada, de la paraula recitada, doncs també estem afavorint aquest vincle.
0: La sessió d'avui comença a les 5 de la tarda. És gratuïta, però amb places limitades i requereix inscripció prèvia. I un apunt musical: la virtuosa pianista Emma Stratton farà un concert avui 8 de maig al Teatre de Lloret. Es tracta de l'actuació sobre el cicle Nits de Piano que organitzen els Amics de la Música. El seu repertori combinarà autors com Schumann, Liszt o Prokofiev amb una tria de peces intenses i exigents. Escoltem a la jove Emma Stratton.
3: Consisteix en tres obres molt intenses, molt importants en el repertori pianístic. Són tres obres, una de Schumann, la Fantasia Opus 17 en do major, una obra molt intensa emocionalment, un viatge que ens comparteix Schumann, molt íntim i que passa per molts estats emocionals, que explicaré just abans d'interpretar. Com a contrast, la segona sonata de Prokofiev, aquesta música ja del segle XX amb una escriptura més agressiva pel piano, que transmet, doncs, aquesta duresa i que per tant és molt exigent tècnicament i també molt interessant pel públic. I per últim, la Rapsòdia Espanyola de Liszt, una obra de gran virtuosisme, pel meu gust ideal per tancar un concert. I com dic, doncs, tres obres molt intenses, però que espero que agradin.
0: Actualment, Emma Stratton està acabant els seus estudis de piano a Hamburg, on ben aviat oferirà un recital de graduació. L'estrena del programa que interpretarà serà, però, avui a Lloret.
3: I vaig actuar ja, jo diria, fa uns 8 anys, quan estava justament fent primer de grau a l'ESMUC, i tornar-hi ara, doncs, després d'aquest recorregut que he pogut fer, aquesta evolució també estudiant fora, doncs la veritat és que em fa, doncs, especial il·lusió, a més presentant un programa que és el que interpretaré en dues setmanes a Hamburg en el meu recital de graduació del Konzertexamen, i amb això tancaré aquest cicle, aquesta etapa d'estudis musicals, tot i que els músics mai deixem d'estudiar.
0: L'entrada cal del recital de piano amb Emma Stratton, que ja ha actuat altres vegades al cicle, és avui a les 8 del vespre al Teatre de Lloret. Les entrades a la venda al web del teatre o bé...

0: També tenim la Fira d'Abril aquest cap de setmana, 9 i 10 de maig, primera edició. Segur que serà tot un èxit, a més d'altres activitats que podreu consultar al nostre web de novaradiolloret.org. Res més, el Bon Dia Bona Hora s'acomiada fins dilluns. Bon cap de setmana a tothom.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí. L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
0: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
3: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.

0: gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret.
1: And you can dance for inspiration.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha obert la convocatòria per cobrir la plaça de jutge-jutgessa de pau substitut-substituta. Per poder presentar-s'hi, cal tenir la nacionalitat espanyola, ser major d'edat i no estar incurs en cap de les causes d'incapacitat que estableix la Llei Orgànica del Poder Judicial. Per a més informació, es pot consultar l'apartat d'anuncis de la seu electrònica dins del web municipal. El termini per presentar les propostes es tanca el dia 8 de maig. El tràmit es pot fer de manera presencial demanant cita prèvia a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, o bé per internet a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Més informació al telèfon 872-220-646.

0: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
1: Esperis, Escorial.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí. Notícies.
1: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Els cicles d'hostaleria i turisme de l'Institut Coll i Rodés celebren aquest divendres la quarta edició del concurs de Daiquiris, una cita de cocteleria ja consolidada juntament amb Amargura Cultura. L'esdeveniment té lloc a l'Hotel Fergus amb la participació de 7 escoles d'hostaleria d'arreu del territori que competiran per demostrar el seu talent. Els participants hauran d'elaborar un còctel d'autor i un còctel sense alcohol, a més de participar en una exhibició de flair davant d'un jurat d'experts del sector. Ho explica la directora de l'Institut Coll i Rodés, Lluïsa Peralta.
2: Aquest esdeveniment s'ha consolidat com una cita de referència per a la formació professional i enguany tenim l'honor de comptar amb la participació de 7 escoles d'hostaleria d'arreu del territori. Serà una ocasió excepcional per veure en acció els futurs talents del sector, que demostraran el seu rigor tècnic i destresa i creativitat davant d'un jurat d'experts.
1: La jornada d'aquest divendres es completarà amb la cloenda i el lliurament de trofeus en una cita que vol posar en valor l'excel·lència formativa i la projecció professional dels estudiants d'hostaleria. D'altra banda, dins el 40è aniversari d'aquest institut, el proper dimecres s'organitza una xerrada amb David Bueno. La conferència es titula «La neurociència de l'aprenentatge, com aprèn el cervell». L'acte oferirà una aproximació científica i divulgativa al funcionament del cervell adolescent i els processos d'aprenentatge en aquesta etapa. La sessió també reflexionarà sobre el paper de l'educació i la família en l'acompanyament dels joves, posant en relleu la importància d'entendre com funciona el seu cervell. La xerrada està prevista el pròxim dimecres, 13 de maig, a les 7 de la tarda, al Teatre de Lloret.
0: Més info a novaradiolloret.cat. Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
3: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
0: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: a escoltar les cançons més importants de la dècada dels 60 i fins al 2000. Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Tots els temes llegendaris els escoltaràs a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage amb Òscar Fernández.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Nova

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de piano a Lloret.
1: Aquest divendres 8 de maig, concert de la pianista empordanesa Emma Stratton.
0: Nits de piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí. Notícies.
1: Bon dia, us parla Josep Altafulla. El nou amfiteatre ha estat l'escenari aquest dijous del 30è aniversari de l'àrea bàsica policial de la selva litoral dels Mossos d'Esquadra, el que es coneix com a Dia de les Esquadres. Un matí ple d'homenatges que posava l'accent a les actuacions més meritòries. Alguns motius de reconeixement han estat les intercepcions de grans quantitats de substàncies il·legals, el rescat de víctimes retingudes en contra de la seva voluntat, les detencions de lladres reincidents i l'acompanyament i prevenció d'alguns casos de risc suïcida, entre d'altres. També han rebut agraïments institucionals alguns ciutadans per conductes exemplars que han garantit el benestar social. Escoltem Daniel López, inspector cap de la policia ABP de la Selva Litoral.
3: Evidentment, aquest any doncs, té aquesta connotació emocional que ve afegida. El 2025 doncs, va representar el 30 aniversari de la nostra comissaria i doncs, ens aporta doncs, aquest punt molt més emocional, un punt de 30 anys donant servei al territori, donant un projecte en comú i donant aquest servei a la ciutadania, als municipis que hi som, Blanes, Lloret i Tossa de Mar.
1: La cerimònia ha posat en valor la cooperació entre cossos policials i serveis d'emergència, així com la importància de la responsabilitat individual com a base de la convivència. Escoltem Adrià Lameles, alcalde de Lloret.

0: responsabilitat individual és clau per garantir també la seguretat, per ajudar els cossos de seguretat a fer la seva feina. La importància de comportar-se, de ser cívic, de col·laborar amb els agents i amb la seguretat per a ells poder aconseguir els seus objectius. I per això crec que també demano doncs, aquesta empatia amb els cossos, ajudem-los a fer millor la seva feina. Ells saben molt bé fer-ho, ells estan molt compromesos amb el servei públic, tots els cossos de seguretat, i per això jo crec que també la responsabilitat individual pot ajudar molt a tenir un municipi i un país doncs, el màxim segur possible.
1: El moment més emotiu ha estat quan s'ha fet el reconeixement amb la medalla de bronze als Mossos que s'han jubilat, Joan Grau i Joan Vergés. El Dia de les Esquadres ha comptat, a més, amb la participació de la policia local, Guàrdia Civil, Policia Nacional, agents rurals, bombers, Protecció Civil i SEM, entre altres. Canviem de tema. La Generalitat reforçarà la línia de bus interurbà entre Lloret i Girona en el marc d'un pla urgent de millora de transport públic per carretera presentat aquesta setmana. La connexió entre els dos municipis és una de les incloses dins el paquet d'actuacions impulsat pel govern català per donar resposta a l'augment sostingut d'usuaris del servei de bus interurbà, especialment en aquells corredors afectats pel transvasament de passatgers procedents de Rodalies. El pla, dotat amb 21 milions i mig d'euros, preveu actuacions en prop d'un centenar de línies d'arreu de Catalunya i contempla increments de freqüència que s'implantaran progressivament en un termini d'entre 4 i 6 mesos. Segons fonts de territori, en alguns corredors la demanda del transport interurbà ha experimentat increments d'entre el 10 i el 30% durant els darrers mesos. Entre els factors que expliquen aquest creixement hi ha l'augment de residents fora de Barcelona que s'hi desplacen diàriament per motius laborals o acadèmics, la reducció de l'ús del vehicle privat entre els joves i les incidències recurrents dels serveis de Rodalies. A les comarques gironines, el reforç de la línia Lloret de Mar-Girona respon a l'elevada utilització d'aquest servei tant per estudiants i treballadors com per usuaris que fan connexió amb altres modes de transport.
2: La previsió meteorològica.
1: Ara és moment per saber la previsió meteorològica de cara a les pròximes hores d'aquest divendres. Xavi Segura, bon dia.
3: Bon dia. Avui, en principi, serà un dia aprofitable. Variabilitat en el cel, moments de clarianes o de sol, també d'intervals de núvols, en principi sense precipitacions. Els xàfecs tornarien a quedar doncs, més concentrats cap al sud, prelitoral, interior, Pirineu, i per tant, en principi al marge, aquí a la zona de la selva marítima, amb unes temperatures semblants o que sumaran algun grau més. Un ambient suau al centre del dia i fredor a primeres i a últimes hores. I de cara al cap de setmana, doncs bé, el temps viurà dues cares ben diferents. Dissabte serà un dia força gris i els mapes mantenen que tindrem una tongada de pluges que escombrarà tot el país de sud a nord a causa del pas d'un front associat a una borrasca ubicada a l'oest de la península Ibèrica, a l'Atlàntic, i aquí, a Lloret, la pluja arribaria sobretot a partir de la tarda i fins la nit. Per tant, paraigua mà, amb aquests termòmetres a ratlla de cara al primer dia del cap de setmana, però diumenge canvi radical. La calma, el sol, es tornarien a imposar i, per tant, seria una jornada clarament més aprofitable, amb unes temperatures que començaran a pujar més, més bonança, un punt de calidesa al centre del dia i, de fet, la setmana que ve els termòmetres encara pujaran més i sembla que es podrien repetir alguns ruixats de tarda.
1: Gràcies, Xavier Segura, per aquesta informació. Ara mateix a Lloret de Mar, 17 graus centígrads.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.
2: Nova Ràdio Lloret,

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. L'Institut Coll i Rodés ha posat en marxa el projecte educatiu Bits per Palestina, una iniciativa que impulsa el Departament de Ciències Socials amb la participació d'una cinquantena d'alumnes de diferents cursos de l'ESO. El projecte, que combina art i consciència social, té com a objectiu apropar l'alumnat a la realitat de les persones refugiades palestines des d'una perspectiva de drets humans, a més d'una reflexió crítica sobre el conflicte. La proposta la coordinen diferents entitats i compta amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Després d'un procés de selecció a Catalunya, el centre ha estat un dels 6 escollits per participar-hi. La professora de Ciències Socials, Anna Fàbregas, destaca l'enfocament del projecte.
3: És un projecte que, a veure, mitjançant la creació artística,

0: permet que l'alumnat s'apropi a la realitat de les persones en condició de refugiades, específicament en el conflicte actual a Palestina.
1: El projecte es va començar a gestar fa gairebé un any i s'ha desenvolupat amb l'alumnat entre el 8 d'abril i acaba aquest dimecres, dia 6 de maig. La participació ha estat voluntària.
0: Que l'alumnat hi participi voluntàriament també ha requerit d'una selecció prèvia, no? De parlar amb els alumnes, exposar-los el projecte i que ells s'exposessin voluntàriament a participar-hi, sent conscients de que hi hauria 2 hores els dimecres durant 4 sessions que no estarien a l'aula normal. I això voldria dir que també les classes a l'aula normal es seguirien desenvolupant i, per tant, els hi pot crear una feina extra.
1: Els estudiants a tots els cursos de l'ESO treballen en 2 grups, un de creació musical amb una peça de hip-hop i un altre d'arts visuals amb un mural. El projecte ha comptat amb la participació d'artistes convidats com l'artista d'origen palestí Maysoon i el músic i activista Pau Llong, que ha guiat el procés creatiu del grup musical. Els treballs es troben ja a la fase final de la creació. La peça musical es gravarà de manera professional a l'estudi del centre amb la col·laboració de l'alumnat del cicle de vídeo i so i, de forma paral·lela, el grup d'arts visuals completarà un mur a l'exterior del Coll i Rodés. El projecte culminarà el pròxim 28 de maig amb un acte de presentació al mateix centre on es mostraran els resultats finals i es posarà en valor el procés creatiu de l'alumnat.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: torna a escoltar les cançons més importants de la dècada dels 60 i fins al 2000. Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Tots els temes llegendaris els escoltaràs a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage amb Òscar Fernández.
1: Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 8 de maig, concert de la pianista empordanesa Emma Stratton.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia. Notícies.
1: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Les educadores de les llars d'infants Pops i Lola Anglada s'han sumat a la vaga feta aquest dijous a Girona, juntament amb altres escoles bressol del territori. Les educadores han participat a la convocatòria de la Plataforma 03, que agrupa entitats i sindicats del sector i que aquest dijous ha fet mobilitzacions a diverses ciutats catalanes. La plataforma reclama millorar les condicions laborals, reduir les ràtios, garantir més recursos educatius i avançar cap a la gratuïtat de l'etapa 03, considerada essencial per al desenvolupament infantil. Escoltem Imma Anguita, portaveu de Som Infància i educadora de la llar als Pops.
3: Estem cansades de viure constantment amb precarietat i no només l'etapa 03, sinó que l'etapa 06, a primària, secundària, universitats, graus mitjans, graus superiors, tot el sistema educatiu s'hauria de fer una clara revisió. Llavors, durant tot el mes de maig i principis de juny hi haurà mobilitzacions, però pràcticament cada dia hi ha una organització brutal. Nosaltres vam encetar l'etapa de mobilitzacions ahir a Girona i, bueno, Girona, Barcelona, Lleida i Tarragona, hi ha moviment estatal, però continuem amb el 12 de maig una mani unitària, el 13 de maig al Baix Llobregat i al Penedès, el 14 de maig a Girona i Catalunya.

0: Central, el 15 de maig a Lleida, al Pirineu i Aran, el 18 de maig, perdona, Consorci i el Barcelonès, 19 de maig, Maresme, Vallès Oriental i Occidental, 20 de maig, les educadores, ens reunim totes a Barcelona, el 21 segueixen a Tarragona, a Terres de l'Ebre, però tot això, totes les etapes educatives i fins a arribar a finals de maig.
1: I Manguita afegeix que el sector està unit i mobilitzat i està convençuda que les millores que demanen acabaran arribant.
0: Mira, jo sóc molt optimista i espero i desitjo i m'imagino que en algun moment hi haurà un canvi. No tinc clar que per totes les etapes educatives hi pugui haver millores, que tant de bo, però tinc la sensació que entre totes les etapes educatives, el 0-3, com que estem en un moment, com que tenim unes condicions tan precàries i som tan diferents, sí de sí, hi ha d'un canvi, sí o sí.
1: Les protestes que afecten centres públics i privats coincideixen amb el període de preinscripció i formen part d'una convocatòria d'àmbit estatal. Han anunciat una nova mobilització el 20 de maig. El sector vol donar l'agraïment a les famílies dels infants de les llars que els donen suport en aquestes aturades.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
3: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
2: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
3: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: toca hablar a ti.
1: Por fin es viernes.
2: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
1: Por fin es viernes. Nova Ràdio Lloret.

0: qui vull ser.
1: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha obert la convocatòria per cobrir la plaça de jutge-jutgessa de pau substitut-substituta. Per poder presentar-s'hi, cal tenir la nacionalitat espanyola, ser major d'edat i no estar en curs en cap de les causes d'incapacitat que estableix la Llei Orgànica del Poder Judicial. Per a més informació, es pot consultar l'apartat d'anuncis de la seu electrònica dins del web municipal. El termini per presentar les propostes es tanca el dia 8 de maig. El tràmit es pot fer de manera presencial demanant cita prèvia a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, o bé per internet a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Més informació al telèfon 872-220-646.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda. Notícies.
1: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Lloret de Mar és una de les seus del Campionat de Catalunya d'hoquei base, que reuneix fins diumenge més de 1.000 esportistes juntament amb Tordera, Malgrat, Blanes i Maçanet, acollint al llarg del cap de setmana més d'un centenar de partits. Cati Fontaner, delegada de la Federació Catalana a Girona, destaca que per primer cop en aquest campionat hi ha les mateixes categories en femení i masculí i que la seu és Lloret de Mar.
2: Sí que volia destacar que aquest any el FEM19 és la primera vegada que competeix en un campionat de Catalunya. Això és una fita molt important per la federació, pels esportistes i pels clubs. La primera vegada que en femení tindrem les mateixes categories que en masculí. Això és importantíssim per l'hoquei femení.
1: A Lloret es disputen els partits de les categories femenines sub-15 i sub-19. El campionat comença avui amb els primers partits i acabarà el diumenge amb les finals. Hi haurà diferents seus en presència de diferents categories, a la vi i juvenil, a més de la sub-15 i sub-19 femenina. Cati Fontaner afegeix que aquests dies s'enfronten els millors equips de Catalunya.
2: Pensem que són els millors equips de Catalunya, que han lluitat durant tota una temporada per assolir i poder arribar fins aquí. Els 8 primers, 8 segons en categoria de cop de campionat de Catalunya i els millors tercers i quarts en copa elit, perquè hem de dir que en aquest campionat juguem dos campionats. Hi ha el campionat de Catalunya i la Copa Elit.
1: Les finals estan previstes per diumenge. Se celebraran al matí al Pavelló Municipal d'Esports. A 2:15 es disputarà la final de la categoria sub-15, mentre que a les 12 serà

0: torn de la categoria sub-19. Parlem ara d'un altre esport, el Club Tenis Lloret, que ha estat un dels equips més guardonats de la Diada del Tenis Gironí, celebrat el passat 1 de maig a les instal·lacions del Club Tenis La Bisbal. L'entitat lloretenca va rebre els trofeus de 5 títols de campió i 3 de sotscampió. Un dels responsables del Club Tenis Lloret, Cristian Martínez, destaca els protagonistes del club en la gala i el bon paper dels equips femenins de l'entitat.
1: El Club Tenis Lloret va tenir un paper molt destacat dins de la gala, ja que va ser un dels clubs amb més títols aconseguits durant la temporada passada, amb un total de 8 títols, 5 de campió i 3 de sotscampió. Destacar també que 8 d'aquests títols, 4 van ser per equips femenins. I també destacar que la salut del Club Tenis Lloret és bona, ja que entre tenis i pàdel constantment, setmana rere setmana, veiem que el nombre de participants en competicions està creixent.
0: Les categories en què el Club Tenis Lloret va ser campió la temporada passada van ser les següents: benjamí femení, infantil masculí, sènior més 30 i sènior més 40. Repassem ara la jornada esportiva del cap de setmana, començant pel Club Hoquei Lloret, que aquest diumenge, si els resultats acompanyen, podria ser matemàticament campió de Lliga i assolir l'ascens a la màxima categoria. Per fer-ho, però, necessita guanyar el seu partit a la pista del Vic i que el Manlleu, el segon classificat, perdi a casa contra el Dominicos. Els dos partits d'aquesta penúltima jornada de l'Hoquei Lliga Plata es jugaran amb horari unificat, aquest diumenge a 4:45 de la tarda. També es disputarà la penúltima jornada de la primera catalana de futbol. Qui més s'hi juga és el Club de Futbol Lloret, que necessita guanyar per seguir amb opcions matemàtiques per lluitar per l'ascens de categoria. Els homes de Mos Gasca rebran la visita de la Unió Esportiva Figueres. Serà aquest dissabte a les 6 de la tarda al Camp Municipal d'Esports. La jornada 29 de la primera catalana també deixa un partit de la Juventus Lloret, que es desplaçarà al camp del Granollers per jugar aquest dissabte a les 4 de la tarda. En bàsquet, sènior masculí del bàsquet Lloret afrontarà la 27a jornada de la Supercopa en un partit a casa davant del Samà Vilanova. Un partit previst per demà dissabte a les 5 de la tarda. Un partit previst per aquest dissabte a les 5 de la tarda. També jugarà el sènior femení del bàsquet Lloret en la jornada 25 de la primera catalana. Les lloretenques es desplacen a la pista del Llefià per jugar aquest diumenge a 8:15 de la tarda.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: L'estil mediterrani amb les tendències pop del món.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

a escoltar les cançons més importants de la dècada dels 60 i fins al 2000. Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Tots els temes llegendaris els escoltaràs a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage amb Òscar Fernández.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 8 de maig, concert de la pianista empordanesa Emma Stratton.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda. Notícies.
1: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Els cicles d'hostaleria i turisme de l'Institut Coll i Rodés celebren aquest divendres la quarta edició del concurs de Daiquiris, una cita de cocteleria ja consolidada juntament amb Amargura Cultura. L'esdeveniment té lloc a l'Hotel Fergus amb la participació de 7 escoles d'hostaleria d'arreu del territori que competiran per demostrar el seu talent. Els participants hauran d'elaborar un còctel d'autor i un còctel sense alcohol, a més de participar en una exhibició de flair davant d'un jurat d'experts del sector. Ho explica la directora de l'Institut Coll i Rodés, Lluïsa Peralta.
3: Aquest esdeveniment s'ha consolidat com una cita de referència per a la formació professional i enguany tenim l'honor de comptar amb la participació de 7 escoles d'hostaleria d'arreu del territori. Serà una ocasió excepcional per veure en acció els futurs talents del sector, que demostraran el seu rigor tècnic i destresa i creativitat davant d'un jurat d'experts.
1: La jornada d'aquest divendres es completarà amb la cloenda i el lliurament de trofeus en una cita que vol posar en valor l'excel·lència formativa i la projecció professional dels estudiants d'hostaleria. D'altra banda, dins el 40è aniversari d'aquest institut, el proper dimecres s'organitza una xerrada amb David Bueno. La conferència es titula La neurociència de l'aprenentatge, com aprèn el cervell. L'acte oferirà una aproximació científica i divulgativa al funcionament del cervell adolescent i els processos d'aprenentatge en aquesta etapa. La sessió també reflexionarà sobre el paper de l'educació i la família en l'acompanyament dels joves, posant en relleu la importància d'entendre com funciona el seu cervell. La xerrada està prevista el pròxim dimecres, 13 de maig, a les 7 de la tarda, al Teatre de Lloret.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda. Notícies.
1: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. El nou amfiteatre ha estat l'escenari aquest dijous del 30è aniversari de l'àrea bàsica policial de la selva litoral dels Mossos d'Esquadra, el que es coneix com a Dia de les Esquadres. Un matí ple d'homenatges que posava l'accent a les actuacions més meritòries. Alguns motius de reconeixement han estat les intercepcions de grans quantitats de substàncies il·legals, el rescat de víctimes retingudes en contra de la seva voluntat, les detencions de lladres reincidents i l'acompanyament i prevenció d'alguns casos de risc suïcida, entre d'altres. També han rebut agraïments institucionals alguns ciutadans per conductes exemplars que han garantit el benestar social. Escoltem Daniel López, inspector cap de la policia ABP de la Selva Litoral.
2: Evidentment, aquest any doncs, té aquesta connotació emocional que ve afegida. El 2025 doncs, va representar el 30 aniversari de la nostra comissaria i doncs, ens aporta doncs, aquest punt molt més emocional, un punt de 30 anys donant servei al territori, donant un projecte en comú i donant aquest servei a la ciutadania, als municipis que hi som, Blanes, Lloret i Tossa de Mar.
1: La cerimònia ha posat en valor la cooperació entre cossos policials i serveis d'emergència, així com la importància de la responsabilitat individual com a base de la convivència. Escoltem Adrià Lameles, alcalde de Lloret.
3: La responsabilitat individual és clau per garantir també la seguretat, per ajudar els cossos de seguretat a fer la seva feina. La importància de comportar-se, de ser cívic, de col·laborar amb els agents i amb la seguretat per a ells poder aconseguir els seus objectius. I per això crec que també demano doncs, aquesta empatia amb els cossos, ajudem-los a fer millor la seva feina. Ells saben molt bé fer-ho, ells estan molt compromesos amb el servei públic, tots els cossos de seguretat, i per això jo crec que també la responsabilitat individual pot ajudar molt a tenir un municipi i un país doncs, el màxim segur possible.
1: El moment més emotiu ha estat quan s'ha fet el reconeixement amb la medalla de bronze als Mossos que s'han jubilat, Joan Grau i Joan Vergés. El Dia de les Esquadres ha comptat, a més, amb la participació de la policia local, Guàrdia Civil, Policia Nacional, agents rurals, bombers, Protecció Civil i SEM, entre altres. Canviem de tema. La Generalitat reforçarà la línia de bus interurbà entre Lloret i Girona en el marc d'un pla urgent de millora de transport públic per carretera presentat aquesta setmana. La connexió entre els dos municipis és una de les incloses dins el paquet d'actuacions impulsat pel govern català per donar resposta a l'augment sostingut d'usuaris del servei de bus interurbà, especialment en aquells corredors afectats pel transvasament de passatgers procedents de Rodalies. El pla, dotat amb 21 milions i mig d'euros, preveu actuacions en prop d'un centenar de línies d'arreu de Catalunya i contempla increments de freqüència que s'implantaran progressivament en un termini d'entre 4 i 6 mesos. Segons fonts de territori, en alguns corredors la demanda del transport interurbà ha experimentat increments d'entre el 10 i el 30% durant els darrers mesos. Entre els factors que expliquen aquest creixement hi ha l'augment de residents fora de Barcelona,

0: Barcelona que s'hi desplacen diàriament per motius laborals o acadèmics, la reducció de l'ús del vehicle privat entre els joves i les incidències recurrents dels serveis de rodalies. A les comarques gironines, el reforç de la línia Lloret de Mar-Girona respon a l'elevada utilització d'aquest servei tant per estudiants i treballadors com per usuaris que fan connexió amb altres modes de transport.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret.

0: por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 8 de maig, concert de la pianista empordanesa Emma Straton.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda. Notícies.
1: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Aquest dijous s'ha presentat la Lloret Trail, que aquest diumenge celebra la seva 7a edició a Lloret, consolidant-se com una de les curses de muntanya de referència. El regidor d'Esports, Frederic Guic, destaca que la prova va néixer en plena pandèmia i ha mantingut un creixement constant.
3: Doncs arriba una nova edició de la Lloret Trail, 7a edició ja. Vull recordar que van començar en pandèmia, va ser una de les primeres curses que es va fer durant la pandèmia i, com sempre, èxit assegurat, més de 500 corredors i corredores. Agrair a les empreses que donen suport en aquesta cursa, com pot ser Kids and Us, que fan les curses infantils, i Acerco, que és el naming d'aquesta cursa, i com no, doncs el Club Atletisme, la Sansi. Us esperem a tots el diumenge, jo hi seré.
1: La cursa organitzada per la Sansi, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Lloret, Esportcat i el Consell Comarcal de la Selva, començarà a 9:45 del matí des de la Font de la Caicuta. Els participants podran escollir entre dues distàncies, de 6 i 16 quilòmetres, pensades per adaptar-se a diferents nivells. Escoltem José Luis Blanco, president de la Sansi.
4: Serà campionat de Catalunya de trail mixta. La veritat és que els equips ja estan preparant-se perquè és un circuit que està dintre del Tour d'en Buc, que és de 1.500 metres. Serà a les 8:50 del matí del proper diumenge. I després també ja farem la Lloret Trail amb, com sempre, les últimes edicions en circuit de 6 quilòmetres i 16 quilòmetres, és apte per tots els nivells. Això és important perquè hi ha gent que anirà pràcticament caminant i altres aniran corrent més forts, i la veritat és que, amb moltes ganes de que arribi diumenge per poder gaudir d'una gran cursa i de la població de Lloret, perquè la veritat és que tenim un avantatge que els participants podran veure mar i muntanya al mateix moment de córrer, i això també, vulguis o no hi ha moltes curses que ho poden fer.
1: La jornada esportiva arrencarà abans amb el Campionat de Catalunya de Trail per Relleus. La sortida per a les categories absoluta i màsters està prevista per a les 9:50 minuts del matí, mentre que les categories menors competiran a partir de les 12:50 minuts. A més, la cita tornarà a incloure la Kids and Us Race, que arriba a la seva tercera edició i comptarà amb la participació de 125 infants. En aquest cas, la sortida de la cursa infantil serà a 1:15 del matí. Amb aquesta programació, Lloret de Mar es consolida com a punt de referència del trail running a Catalunya, oferint una jornada esportiva oberta tant a corredors experimentats com a aficionats i famílies. D'altra banda, parlem d'una nova visita que tindrà lloc aquest dissabte als Jardins de Santa Clotilde. Es tracta d'una experiència enoturística titulada Capvespres de Vi, que ja ha exhaurit les places en les primeres sessions programades. La iniciativa organitzada per Turisme amb Globs d'Història proposa un recorregut pels jardins on s'explica la història de les vinyes que hi havia en aquest indret amb degustacions de vi.
5: Ha estat un èxit rotund. Es tracta de gaudir d'una visita privada, s'han de fer reserves mitjançant entrada. Això és als Jardins de Santa Clotilde, al capvespre, de la mà de Globs d'Història, que la Romina Rivera és una crat, i ens explica una miqueta el llegat de la Costa Brava a través del vi, que explorem el passat d'aquestes vinyes a Lloret, en aquest espai

0: tan mediterrani, tan bucòlic com és l'amfiteatre dels Jardins, no? Aquest amfiteatre nou que es va estrenar l'any passat, i doncs és una experiència única.
1: La visita a capvespre es devia als Jardins de Santa Clotilde d'aquest dissabte a les 7 de la tarda ha quedat plena, i també una altra prevista per aquest mes de maig. N'hi ha més de programades els mesos de setembre i octubre. Tota la informació i reserves al web Tiquets.
2: La previsió meteorològica.
1: Ara és moment per saber la previsió meteorològica de cara al cap de setmana. Xavi Segura, bona tarda.
3: Bona tarda. Avui, en principi, serà un dia aprofitable. Variabilitat en el cel, moments de clarianes o de sol, també d'intervals de núvols, en principi sense precipitacions. Els xàfecs tornarien a quedar doncs més concentrats cap al sud, prelitoral, interior, Pirineu, i per tant, en principi al marge, aquí la zona de la selva marítima, amb unes temperatures semblants o que sumaran algun grau més, i en suau al centre del dia i fredor a primeres i a últimes hores. I de cara al cap de setmana, doncs bé, el temps viurà dues cares ben diferents. Dissabte serà un dia força gris i els mapes mantenen que tindrem una tongada de pluges que escombrarà tot el país de sud a nord a causa del pas d'un front associat a una borrasca ubicada a l'oest de la península Ibèrica, a l'Atlàntic, i aquí, a Lloret, la pluja arribaria sobretot a partir de la tarda i fins la nit. Per tant, paraigua mà, amb aquests termòmetres a ratlla de cara al primer dia del cap de setmana, però diumenge canvi radical. La calma, el sol, es tornarien a imposar i, per tant, seria una jornada clarament més aprofitable, amb unes temperatures que començaran a pujar més, més bonança, un punt de calidesa al centre del dia, i, de fet, la setmana que ve els termòmetres encara pujaran més i sembla que es podrien repetir alguns ruixats de tarda.
1: Gràcies, Xavier, per aquesta informació. Ara mateix a Lloret de Mar, 18 graus de temperatura.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: a escoltar les cançons més importants de la dècada dels 60 i fins al 2000. Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Tots els temes llegendaris els escoltaràs a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage amb Òscar Fernández.
1: Nova Ràdio Lloret.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda. Notícies.
1: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Les educadores de les llars d'infants Pops i Lola Anglada s'han sumat a la vaga feta aquest dijous a Girona, juntament amb altres escoles bressol del territori. Les educadores han participat a la convocatòria de la plataforma 03, que agrupa entitats i sindicats del sector i que aquest dijous ha fet mobilitzacions a diverses ciutats catalanes. La plataforma reclama millorar les condicions laborals, reduir les ràtios, garantir més recursos educatius i avançar cap a la gratuïtat de l'etapa 03, considerada essencial per al desenvolupament infantil. Escoltem Imma Anguita, portaveu de Som Infància i educadora de la llar als Pops.
2: Estem cansades de viure constantment amb precarietat, i no només l'etapa 03, sinó que l'etapa 06, a primària, secundària, universitats, graus mitjans, graus superiors, tot el sistema educatiu, s'hauria de fer una clara revisió. Llavors, durant tot el mes de maig i principis de juny, hi haurà mobilitzacions, però pràcticament cada dia hi ha una organització brutal. Nosaltres vam encetar l'etapa de mobilitzacions ahir a Girona i, bueno, Girona, Barcelona, Lleida i Tarragona, hi ha moviment estatal, però continuem amb el 12 de maig una mani unitària, el 13 de maig al Baix Llobregat i al Penedès, el 14 de maig a Girona i Catalunya Central, el 15 de maig a Lleida, al Pirineu i Aran, el 18 de maig, perdona, Consorci i el Barcelonès, 19 de maig Marès, Vallès Oriental i Occidental, 20 de maig les educadores ens reunim totes a Barcelona, el 21 segueixen a Tarragona, Terres de l'Ebre, però tot això, totes les etapes educatives i fins a arribar a finals de maig.
1: I Manguita afegeix que el sector està unit i mobilitzat i està convençuda que les millores que demanen acabaran arribant.
2: Mira, jo sóc molt optimista i espero i desitjo i m'imagino que en algun moment hi haurà un canvi. No tinc clar que per totes les etapes educatives hi pugui haver millores, que tant de bo, però tinc la sensació que entre totes les etapes educatives, el 03, com que estem en un moment, com que tenim unes condicions tan precàries i som tan diferents, sí de sí, hi ha d'haver un canvi, sí o sí.
1: Les protestes que afecten centres públics i privats coincideixen amb el període de preinscripció i formen part d'una convocatòria d'àmbit estatal. Han anunciat una nova mobilització el 20 de maig. El sector vol donar l'agraïment a les famílies dels infants de les llars que els donen suport en aquestes aturades.
0: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
4: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
3: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Nova.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de piano a Lloret.
1: Aquest divendres 8 de maig, concert de la pianista empordanesa Emma Straton.
0: Nits de piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix

0: Les seus del Campionat de Catalunya d'hoquei base, que reuneix fins diumenge més de 1.000 esportistes juntament amb Tordera, Malgrat, Blanes i Maçanet, acollint al llarg del cap de setmana més d'un centenar de partits. Cati Fontaner, delegada de la Federació Catalana a Girona, destaca que per primer cop en aquest campionat hi ha les mateixes categories en femení i masculí i que la seu és Lloret de Mar.
1: Sí que volia destacar que aquest any el FEM19 és la primera vegada que competeix en un campionat de Catalunya. Això és una fita molt important per la federació, pels esportistes i pels clubs. La primera vegada que en femení tindrem les mateixes categories que en masculí. Això és importantíssim per l'hoquei femení.
0: A Lloret es disputen els partits de les categories femenines sub-15 i sub-19. El campionat comença avui amb els primers partits i acabarà el diumenge amb les finals. Hi haurà diferents seus en presència de diferents categories, a la vi i juvenil, a més de la sub-15 i sub-19 femenina. Cati Fontaner afegeix que aquests dies s'enfronten els millors equips de Catalunya.
1: Pensem que són els millors equips de Catalunya, que han lluitat durant tota una temporada per assolir i poder arribar fins aquí. Els 8 primers, 8 segons en categoria de cop de campionat de Catalunya i els millors tercers i quarts en Copa Elit, perquè hem de dir que en aquest campionat juguem dos campionats. Hi ha el campionat de Catalunya i la Copa Elit.
0: Les finals estan previstes per diumenge, se celebraran al matí al Pavelló Municipal d'Esports. A 11:15 es disputarà la final de la categoria sub-15, mentre que a 12:00 serà el torn de la categoria sub-19. Parlem ara d'un altre esport, el Club Tenis Lloret, que ha estat un dels equips més guardonats de la Diada del Tenis Gironí, celebrat el passat 1 de maig a les instal·lacions del Club Tenis La Bisbal. L'entitat lloretenca va rebre els trofeus de 5 títols de campió i 3 de sotscampió. Un dels responsables del Club Tenis Lloret, Cristian Martínez, destaca els protagonistes del club en la gala i el bon paper dels equips femenins de l'entitat.
2: El Club Tenis Lloret va tenir un paper molt destacat dins de la gala, ja que va ser un dels clubs amb més títols aconseguits durant la temporada passada, amb un total de 8 títols, 5 de campió i 3 de sotscampió. Destacar també que 8 d'aquests títols, 4 van ser per equips femenins. I també destacar que la salut del Club Tenis Lloret és bona, ja que entre tenis i pàdel constantment, setmana rere setmana, veiem que el nombre de participants en competicions està creixent.
0: Les categories en què el Club Tenis Lloret va ser campió la temporada passada van ser les següents: benjamí femení, infantil masculí, sènior més 30 i sènior més 40. Repassem ara la jornada esportiva del cap de setmana, començant pel Club Hoquei Lloret, que aquest diumenge, si els resultats acompanyen, podria ser matemàticament campió de Lliga i assolir l'ascens a la màxima categoria. Per fer-ho, però, necessita guanyar el seu partit a la pista del Vic i que el Manlleu, el segon classificat, perdi a casa contra el Dominicos. Els dos partits d'aquesta penúltima jornada de l'Hoquei Lliga Plata es jugaran amb horari unificat, aquest diumenge a 16:45 de la tarda. També es disputarà la penúltima jornada de la primera catalana de futbol. Qui més s'hi juga és el Club de Futbol Lloret, que necessita guanyar per seguir amb opcions matemàtiques per lluitar per l'ascens de categoria. Els homes de Mos Gasca rebran la visita de la Unió Esportiva Figueres. Serà aquest dissabte a 6:00 de la tarda al Camp Municipal d'Esports. La jornada 29 de la primera catalana també deixa un partit de la Juventus Lloret, que es desplaçarà al camp del Granollers per jugar aquest dissabte a 4:00 de la tarda. En bàsquet, sènior masculí del bàsquet Lloret afrontarà la 27a jornada de la Supercopa en un partit a casa davant del Samà Vilanova. Un partit previst per demà dissabte a 5:00 de la tarda. Un partit previst per aquest dissabte a 5:00 de la tarda. També jugarà el sènior femení del bàsquet Lloret en la jornada 25 de la primera catalana. Les lloretenques es desplacen a la pista del Llefià per jugar aquest diumenge a 8:15 de la tarda.
3: Més info a novaradiolloret.cat.

Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes. Nova Ràdio Lloret.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.
3: Dame tu mano! Y venga conmigo!

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 8 de maig, concert de la pianista empordanesa Emma Straton.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre. Notícies.
1: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Els cicles d'hostaleria i turisme de l'Institut Coll i Rodés celebren aquest divendres la quarta edició del

0: Aquest esdeveniment s'ha consolidat com una cita de referència per a la formació professional i enguany tenim l'honor de comptar amb la participació de 7 escoles d'hostaleria d'arreu del territori. Serà una ocasió excepcional per veure en acció els futurs talents del sector, que demostraran el seu rigor tècnic i destresa i creativitat davant d'un jurat d'experts.
1: La jornada d'aquest divendres es completarà amb la cloenda i el lliurament de trofeus en una cita que vol posar en valor l'excel·lència formativa i la projecció professional dels estudiants d'hostaleria. D'altra banda, dins el 40è aniversari d'aquest institut, el proper dimecres s'organitza una xerrada amb David Bueno. La conferència es titula «La neurociència de l'aprenentatge, com aprèn el cervell». L'acte oferirà una aproximació científica i divulgativa al funcionament del cervell adolescent i els processos d'aprenentatge en aquesta etapa. La sessió també reflexionarà sobre el paper de l'educació i la família en l'acompanyament dels joves, posant en relleu la importància d'entendre com funciona el seu cervell. La xerrada està prevista el pròxim dimecres, 13 de maig, a les 7 de la tarda, al Teatre de Lloret.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
3: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
2: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
4: La ràdio de Lloret de Mar.
5: Por fin es viernes.
6: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
5: Por fin es viernes.

Molt bones i benvinguts a aquest capítol 85 de Vintage. Avui, per començar, anem fins a Escòcia per trobar-nos amb un dels grups més importants de la dècada dels 80. Ells eren els Simple Minds. Ells van començar amb això de la música cap allà el 1978 a la ciutat de Glasgow. Van triomfar sobretot a Europa, no tant als Estats Units. Als Estats Units va ser una banda que no va triomfar gaire. Al llarg de la seva història han venut a la vora de 60 milions de discos. I una de les cançons més importants, més reconeguda, és aquesta amb la que comencem avui, el seu Don't You. Així que ens hi posem. Bon vespre, benvinguts. Això és Vintage.

amb l'inconfundible so de qualitat dels 80. D'aquesta forma hem començat avui. Simple Minds, el Donjo. Continuem amb els 80, des del 89. Madonna i un dels seus grans clàssics, el Like a Prayer.

des de llarga durada Teenage Wall i des de l'any 1984. Philip Bailey i Phil Collins amb el Easy Lover. Ens quedem als Estats Units, ho fem amb una formació que es van formar en el 1967 i que en el 1981 van treure un èxit anomenat Freeze Frame. Sonal de James Band.

recordem a Bertie Higgins, un cantant nord-americà que cap allà el 1982 i dintre d'un llargador anomenat Just Another Day in Paradise ens arribava amb una cançó anomenada Key Largo. Un llargadurada, per cert, que va estar entre els 40 millors llargadurades d'aquell any. Continuem amb veus inolvidables, amb cantants que són inolvidables també. Rod Stewart i My Heart Can't Tell You.

de la unió de John Lennon i Cynthia Powell va néixer cap allà el 1963 Julian Lennon, que ens portava cançons com aquestes en el 1984, Too Late for Goodbye. Ara una miqueta de Terence Trent D'Arby.

El rock que es feia cap allà als 80 aquí a Catalunya. La gent de los rebeldes bajo la luz de la luna. No deixem Catalunya, ens centrem a la ciutat condal per escoltar Loquillo i los Trogloditas i su fuego fuerte y formal.

el tenim de plena actualitat, gaudint del seu biòpic, la seva història explicada en el cinema. Michael Jackson i el Man in the Mirror. Per sempre serà el rei del pop. Temps ara de recordar els Wham!

0: Si de jove escoltaves en Mico Mission i ara pentines canes, estàs de sort. N'hi ha que treuen brillo a la calva. Els uns i els altres teniu una cosa en comú. Vintage, el revival de Nova Ràdio Lloret. En diuen revival perquè si en diguessin música de l'any de la Maria Castanya, et sentiries gran i et voldries comprar una moto.
1: Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage amb Òscar Fernández. Recupera el programa en format podcast al web de novaradiolloret.org.

La qualitat musical de Daddy Hall i Genous amb aquest One on One. Música tranquil·la, música relaxada com la que ens porten ara mateix els Commodores.

Movent-nos perfectament dintre de lo que és la música dels 80. Ara en Richard Marx, aquest End and Down Summer Nights. Ens quedem ara amb una del 87 de Rick Springfield, anomenada Don't Talk to Strangers.

cap allà als 2000, Billy Ocean, aquest cantant britànic, ens arribava amb aquesta cançó anomenada Suddenly. Una miqueta abans, no gaire, una miqueta abans, Stevie Wonder, ens arribava amb aquest Sad Girl.

un dels èxits del 1995 de Los Rodríguez, La milonga del marinero i el capitán. Anem ara fins al 83 per recuperar una de La frontera, Judas el miserable.

recuperant una del 1983 d'aquesta banda nord-americana anomenat What's Not Was. Shake Your Hand. Marxem cap a Anglaterra, marxem amb els Duran Duran.

ell ens va deixar l'agost del 2009. És Billy DeVille. Aquest és un dels seus grans clàssics, I Wore a Lot of Steel. Temps ara per trobar-nos, recordar i escoltar el REM.

0: accedeix a la teva memòria a través de les cançons més importants de la teva vida. Vintage, a Nova Ràdio Lloret.
1: Amb la música dels Inexes arribem avui al final d'aquest vintage, aquest recorregut per la música de l'ahir, arriba al seu fi. Dir-vos-ho de sempre, no feu res que jo no faria, i a cuidar-se molt, família. Ciao!

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit. Notícies.
1: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Aquest dijous s'ha presentat la Lloret Trail, que aquest diumenge celebra la seva 7a edició a Lloret, consolidant-se com una de les curses de muntanya de referència. El regidor d'Esports, Frederic Guic, destaca que la prova va néixer en plena pandèmia i ha mantingut un creixement constant.
2: Doncs arriba una nova edició de la Lloret Trail, 7a edició ja. Vull recordar que van començar en pandèmia, va ser una de les primeres curses que es va fer durant la pandèmia i, com sempre, èxit assegurat, més de 500 corredors i corredores. Agrair a les empreses que donen suport en aquesta cursa, com pot ser Kids and Us, que fan les curses infantils, i Acerco, que és el naming d'aquesta cursa, i com no, doncs el Club Atletisme La Sansi. Us esperem a tots el diumenge, jo hi seré.
1: La cursa organitzada per La Sansi, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Lloret, Esportcat i el Consell Comarcal de la Selva, començarà a 9:45 del matí des de la Font de la Caicuta. Els participants podran escollir entre dues distàncies, de 6 i 16 quilòmetres, pensades per adaptar-se a diferents nivells. Escoltem José Luis Blanco, president de La Sansi.
3: Ja, campionat de Catalunya.

0: que arribi diumenge per poder gaudir d'una gran cursa i de la població de Lloret, perquè la veritat és que bueno, tenim un avantatge que els participants podran veure mar i muntanya al mateix moment de córrer, i això també, vulguis o no hi ha moltes curses que ho poden fer.
1: La jornada esportiva arrencarà abans amb el Campionat de Catalunya de Trail per Relleus. La sortida per a les categories absoluta i màsters està prevista per a les 9 menys 10 minuts del matí, mentre que les categories menors competiran a partir de les 12 menys 10 minuts. A més, la cita tornarà a incloure la Kitsanàs Race, que arriba a la seva tercera edició i comptarà amb la participació de 125 infants. En aquest cas, la sortida de la cursa infantil serà a 1:15 del matí. Amb aquesta programació, Lloret de Mar es consolida com a punt de referència del trail running a Catalunya, oferint una jornada esportiva oberta tant a corredors experimentats com a aficionats i famílies. D'altra banda, parlem d'una nova visita que tindrà lloc aquest dissabte als Jardins de Santa Clotilde. Es tracta d'una experiència enoturística titulada Capvespres de Vi, que ja ha exhaurit les places en les primeres sessions programades. La iniciativa organitzada per Turisme amb Globs d'Història proposa un recorregut pels jardins on s'explica la història de les vinyes que hi havia en aquest indret amb degustacions de vi.
2: Ha estat un èxit rotund. Es tracta doncs de gaudir d'una visita privada, s'han de fer reserves mitjançant entrada. Això és als Jardins de Santa Clotilde, al capvespre, de la mà de Globs d'Història, que la Romina Rivera és una crat i ens explica una miqueta el llegat de la Costa Brava a través del vi, que explorem doncs el passat d'aquestes vinyes a Lloret, en aquest espai tan mediterrani, tan bucòlic com és l'amfiteatre als Jardins, no? Aquest amfiteatre nou que es va estrenar l'any passat, i doncs és una experiència única.
1: La visita a Capvespres de Vi als Jardins de Santa Clotilde d'aquest dissabte a les 7 de la tarda ha quedat plena, i també una altra prevista per aquest mes de maig. N'hi ha més de programades als mesos de setembre i octubre. Tota la informació i reserves al web Tiquets.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Especialment entre el 15 d'abril i el 15 de maig. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit. Notícies.
2: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Les educadores de les llars d'infants Pops i Lola Anglada s'han sumat a la vaga feta aquest dijous a Girona, juntament amb altres escoles bressol del territori. Les educadores han participat a la convocatòria de la plataforma 03, que agrupa entitats i sindicats del sector i que aquest dijous ha fet mobilitzacions a diverses ciutats catalanes. La plataforma reclama millorar les condicions laborals, reduir les ràtios, garantir més recursos educatius i avançar cap a la gratuïtat de l'etapa 03, considerada essencial per al desenvolupament infantil. Escoltem Imma Anguita, portaveu de Som Infància i educadora de la llar als Pops.
3: Estem cansades de viure constantment amb precarietat, i no només l'etapa 03, sinó que l'etapa 06, a primària, secundària, universitats, graus mitjans, graus superiors, tot el sistema educatiu, s'hauria de fer una clara revisió. Llavors, durant tot el mes de maig i principis de juny, hi haurà mobilitzacions, però pràcticament cada dia hi ha una organització brutal. Nosaltres vam encetar l'etapa de mobilitzacions ahir a Girona i, bueno, Girona, Barcelona, Lleida i Tarragona, hi ha moviment estatal, però continuem amb el 12 de maig una mani unitària, el 13 de maig al Baix Llobregat i al Penedès, el 14 de maig a Girona i Catalunya Central, el 15 de maig a Lleida, al Pirineu i Aran, el 18 de maig, perdona, Consorci i el Barcelonès, 19 de maig Maresme, Vallès Oriental i Occidental, 20 de maig les educadores ens reunim totes a Barcelona, el 21 segueixen a Tarragona, Terres de l'Ebre, però tot això, totes les etapes educatives i fins a arribar a finals de maig.
2: I Manguita afegeix que el sector està unit i mobilitzat i està convençuda que les millores que demanen acabaran arribant.
3: Mira, jo sóc molt optimista i espero i desitjo i m'imagino que en algun moment hi haurà un canvi. No tinc clar que per totes les etapes educatives hi pugui haver millores, que tant de bo, però tinc la sensació que entre totes les etapes educatives, el 03, com que estem en un moment, com que tenim unes condicions tan precàries i som tan diferents, sí de sí, hi ha d'haver un canvi, sí o sí.
2: Les protestes que afecten centres públics i privats coincideixen amb el període de preinscripció i formen part d'una convocatòria d'àmbit estatal. Han anunciat una nova mobilització el 20 de maig. El sector vol donar l'agraïment a les famílies dels infants de les llars que els donen suport en aquestes aturades.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: fotogràfica, un viatge per la història de l'agrupació teatral Casal de l'Obrera. La mostra repassa els 75 anys d'història de l'entitat i es podrà visitar a la Masia de Can Saragossa fins al mes de juny. L'exposició permet conèixer anècdotes de l'entitat i algunes de les disfresses que va dur el casal quan desfilava a la Rua de Carnaval. Visita l'exposició sobre els 75 anys del Casal de l'Obrera. Entrada general, 3 euros amb 10 cèntims. Reduït, 1 euro i mig. Horari de visita de dilluns a diumenge de 10 a 2 quarts d'una del matí. Nova Ràdio Lloret. És mitjanit. Notícies.
1: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Lloret de Mar és una de les seus del Campionat de Catalunya d'hoquei base, que reuneix fins diumenge més de 1.000 esportistes juntament amb Tordera, Malgrat, Blanes i Maçanet, acollint al llarg del cap de setmana més d'un centenar de partits. Cati Fontaner, delegada de la Federació Catalana a Girona, destaca que per primer cop en aquest campionat hi ha les mateixes categories en femení i masculí i que la seu és Lloret de Mar.
2: Sí que volia destacar que aquest any el FEM19 és la primera vegada que competeix en un campionat de Catalunya. Això és una fita molt important per la federació, pels esportistes i pels clubs. La primera vegada que en femení tindrem les mateixes categories que en masculí. Això és importantíssim per l'hoquei femení.
1: A Lloret es disputen els partits de les categories femenines sub-15 i sub-19. El campionat comença avui amb els primers partits i acabarà el diumenge amb les finals. Hi haurà diferents seus en presència de diferents categories, a la B i juvenil, a més de la sub-15 i sub-19 femenina. Cati Fontaner afegeix que aquests dies s'enfronten els millors equips de Catalunya.
2: Pensem que són els millors equips de Catalunya, que han lluitat durant tota una temporada per assolir i poder arribar fins aquí. Els 8 primers, 8 segons en categoria de cop de campionat de Catalunya i els millors tercers i quarts en Copa Elit, perquè hem de dir que en aquest campionat juguem dos campionats. Hi ha el campionat de Catalunya i la Copa Elit.
1: Les finals estan previstes per diumenge. Se celebraran al matí al Pavelló Municipal d'Esports. A 11:15 es disputarà la final de la categoria sub-15, mentre que a 12:00 serà el torn de la categoria sub-19. Parlem ara d'un altre esport, el Club Tenis Lloret, que ha estat un dels equips més guardonats de la Diada del Tenis Gironí, celebrat el passat 1 de maig a les instal·lacions del Club Tenis La Bisbal. L'entitat lloretenca va rebre els trofeus de 5 títols de campió i 3 de sotscampió. Un dels responsables del Club Tenis Lloret, Cristian Martínez, destaca els protagonistes del club en la gala i el bon paper dels equips femenins de l'entitat.
3: El Club Tenis Lloret va tenir un paper molt destacat dins la gala, ja que va ser un dels clubs amb més títols aconseguits durant la temporada passada, amb un total de 8 títols, 5 de campió i 3 de sotscampió. Destacar també que 8 d'aquests títols, 4 van ser per equips femenins, i també destacar que la salut del Club Tenis Lloret és bona, ja que entre tenis i pàdel constantment, setmana rere setmana, veiem que el nombre de participants en competicions està creixent.
1: Les categories en què el Club Tenis Lloret va ser campió la temporada passada van ser les següents: benjamí femení, infantil masculí, sènior més 30 i sènior més 40. Repassem ara la jornada esportiva del cap de setmana, començant pel Club Hoquei Lloret, que aquest diumenge, si els resultats acompanyen, podria ser matemàticament campió de Lliga i assolir l'ascens a la màxima categoria. Per fer-ho, però, necessita guanyar el seu partit a la pista del Vic i que el Manlleu, el segon classificat, perdi a casa contra el Dominicos. Els dos partits d'aquesta penúltima jornada de l'Hoquei Lliga Plata es jugaran amb horari unificat, aquest diumenge a 4:45 de la tarda. També es disputarà la penúltima jornada de la primera catalana de futbol. Qui més hi juga és el Club de Futbol Lloret, que necessita guanyar per seguir amb opcions matemàtiques per lluitar per l'ascens de categoria. Els homes de Mos Gasca rebran la visita de la Unió Esportiva Figueres. Serà aquest dissabte a les 6 de la tarda al Camp Municipal d'Esports. La jornada 29 de la primera catalana també deixa un partit de la Juventus Lloret, que es desplaçarà al camp del Granollers per jugar aquest dissabte a les 4 de la tarda. En bàsquet, sènior masculí del bàsquet Lloret afrontarà la 27a jornada de la Supercopa en un partit a casa davant del Samà Vilanova. Un partit previst per demà dissabte a les 5 de la tarda. Un partit previst per aquest dissabte a les 5 de la tarda. També jugarà el sènior femení del bàsquet Lloret en la jornada 25 de la primera catalana. Les lloretenques es desplacen a la pista del Llefià per jugar aquest diumenge a 2:15 de la tarda.
0: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret. Necessito que me

Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.